0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dijous 8 d'octubre, vespre del 9 d'octubre, que ja saben, se celebra demà, el dia de tots i totes les valencianes, i un pont per davant amb un munt d'activitats. Això sí, el que avui es commemora Gandia és el dia de la gent gran. Va ser el passat 1 d'octubre, però avui, de fet ara en uns minuts, a les 12:30, es llegirà el manifest a les portes de l'Ajuntament. Connectarem allí després, eh? Però és curiós perquè aquesta commemoració del dia de la gent gran arriba el dia en què la notícia de portada és la mort de Mari Carmen.

0: Te sientes morir cuando te han quitado la casa i oui, parlem d'eixa mort de Mari Carmen. Recorden, és l'anciana de 87 anys que va ser desnonada en camilla fa uns dies i que segurament sense pretendre-ho es va convertir en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Especialment la lluita de... per la gent gran o la gent vulnerable. Ella ja ha faltat, però els moviments continuen. I és que aquests casos ens fan reflexionar. Quantes Mari Carmens hi ha prop de nosaltres? A la Safor o a Sia Gandia? Quina és la situació dels nostres majors, o no només majors, sinó també gent que està en situació vulnerable, que no es pot pagar un habitatge digne i que inclús a edats molt avançades es veuen obligades a compartir pis o a tornar a casa d'algun amic o familiar. Mike Pallàs, del Sindicat d'Habitatge de Gandia. Mike, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Com esteu?
0: Gràcies per atendre'ns. A Gandia hi ha molts casos, com el de Mari Carmen, Mike, de gent gran, eh?
1: Sí, a veure, de gent gran específicament, no, pues sí que no han tingut casos igual al de Mari Carmen, no? Estem parlant, al final, d'una dona en 87 anys que estava en una situació molt difícil de salut. Però sí que trobem, diguem, casos que també pateixen la violència del sistema de l'Estat, igual que l'ha patit Mari Carmen, no? Des d'abocar-te cada vegada més a la foscor, a estar cada vegada en una situació de salut mental pitjor. Mm-hmm. No? Tot el que passa una persona que va quedar-se sense un sostre en el que viure, que té igual una família o gent darrere que depèn d'aquestes persones. I el que provoca és el que hem vist en Mari Carmen, no? Que quan una persona se li porta a un estrès, a una ansietat, a situacions de depressió, damunt d'aquesta dona, no? que patia malalties, que tenia 87 anys, no? Pues, al final el que aboquem és aquestes persones a la mort. No? Al final és un assassinat del sistema i no és el primer, perquè això passa contínuament. En les últimes setmanes hem vist casos com el de Olga o Javier que es van llevar la vida abans de que arribara el seu desnonament, no? De no poder patir tot el que estaven patint, van decidir llevar-se la vida. Així a la Safor, pues per casuístiques, no tenim un perfil com pot ser el de Mari Carmen, però ja el dic, des de famílies, persones refugiades, lloguers temporals que aboquen a les famílies a fugir les seues cases, persones amb discapacitat, bueno,
0: Clar, Mike, no sé si ens pots explicar a grans trets com funcionen els fons Voltor, els fons buitres, eh?
1: Bueno, els fons Voltor, primer, que tenen un capital, no, enorme, i tenen la capacitat ja no sols de comprar una casa, sinó de comprar un bloc, per exemple, no? I ja no sols de comprar una casa per llogar-la i treure uns beneficis del nostre salari, sinó que també de comprar aquestes cases i tancar-les, no? Perquè a vegades el benefici de tenir una casa tancada és el preu que tindrà en el futur. Aleshores, això el que provoca és que, com dic, que ens lleven el part del nostre salari, que, i sobretot que ens tiren de les nostres cases i que damunt les tanquen, les deixen buides perquè prefereixen que no visca ningú a que visca la gent, però a un preu més baix.
0: Clar, i al final són grans empreses, no?, que tenen molta capacitat econòmica i que es fan en diversos pisos per traure rentabilitat econòmica en un futur, no? Fer negoci en l'habitatge, no?
1: Totalment. I al final, una casa igual és més cara que tot un bloc, no? Diguem, el preu de per casa. Aleshores, utilitzen ferramentes de pressió, no? Si tot el bloc vol anar-se'n excepte dos persones, dos cases, pues fem tota la pressió possible, cridem a comandos feixis de desocupa, fem el que siga per tal de poder comprar un bloc a un preu molt més baix del de mercat, sostindre aquest bloc tot el possible per poder llogar-lo més car i treure rentabilitat al final de la nostra misèria.
0: Mike, no sé si vosaltres des del sindicat heu notat un increment de casos de famílies o de persones que estan a punt de ser desnonades o que han sigut desnonades. Hi ha un increment?
1: Sí, hi ha un increment. Al final, per dues parts, pues, al final cada vegada n'hi ha més casos en general, no?, de persones que no poden viure a la casa en la que estan I també, doncs, al final, en tots els casos mediàtics que han hagut recentment, també això el que fa és donar més visibilitat al treball que fan els sindicats. I tant per una banda, no? Pues més gent s'apropa perquè està preocupada per l'habitatge i vol militar o vol ajudar, vol fer força, com també molta gent que pateix aquests problemes, pues sent que és la confiança de poder anar a aquests sindicats, ja que veuen que n'hi ha una tasca darrere, no? Que n'hi ha una organització i que n'hi ha un suport.
0: I que aquest suport és efectiu, perquè vosaltres heu aconseguit aturar desnonaments.
1: Sí, sí, sí, totalment. Al final n'hi ha un treball darrere de cada cas individualment i també col·lectiu per poder traçar una estratègia i parar els desnonaments. Hi ha vegades que simplement podem allargar-ho i hi ha vegades que aconseguim, pues, ja siga un lloguer social o ja siga, pues, que qui està dins de la casa pugui quedar-se molt temps i garantir els seus drets.
0: Segur que tota aquesta gent que ajudeu, mai, que està molt, molt agraïda. Ens has comentat que no hi ha tants casos tan similars al de Mari Carmen, perquè era una persona major i potser per circumstàncies no es dona tant així a la Safor, però sí que hi ha famílies vulnerables. És el cas, per exemple, de Nuris Jorge González. La seva història comença a Cuba, d'on ella és original, el seu marit espanyol, va tenir un accident que el va deixar incapacitat i ella està en situació d'arreglar els seus papers. Una família vulnerable que va estar a punt de ser desnonada a Potries i que gràcies al sindicat d'habitatge de la Safor, pues, es va aturar. Però la inseguretat encara els afecta. Nuris, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: ¿Cuál es la situación que atraviesa ahora usted y su marido?
2: Bueno, es que esto, a raíz del problema, bueno, esto, nos acercamos al club ese de habitantes, que fue lo que nos apoyó y demás. Pero también, bueno, con el abogado puedo decir que también puso su mano y como él es conocedor de la ley, bueno, nos apoyó en el asunto. Pero bueno, ahora todavía me siento vulnerable desde el punto de vista porque yo, como me estoy integrando aquí en la comunidad, o sea, en el país, porque hace 2 años que yo entré que vine por lucha comunitaria, yo estoy casada con Manuel. Pero bueno, por situaciones de la vida, porque mi país tiene sus situaciones, entonces todavía no he logrado. Estoy tratando la manera de terminar mi proceso de regularización para poder seguir integrándome y trabajar, porque me siento indeuda con España, de hecho, como ya estoy aquí.
0: Nuris, claro, ahora, vosotros, a ver, ¿cómo lo pregunto? A ver, ¿cuándo empezó esa situación de desahucio?
2: Bueno, esta situación de desahucio ya viene de años atrás. Vale. Que yo, de hecho, no estaba en Cuba, pero bueno, sabía la situación por mi esposo, que me decía, ay, amor, esto, estoy en una situación difícil porque tengo el desahucio. Y entonces yo me preocupaba desde el punto de vista que él estaba aquí, que es diabético, que tiene su problema de discapacidad. Y entonces usted sabe que hay problemas sociales, como todo.
0: Claro.
2: Y entonces se apoyó en que en un tiempo esto, la ley favoreció a las personas vulnerables así, y que entonces estaba en contra del desahucio. Entonces por ahí se respiró un poquito hasta que yo pude llegar. Ya después, cuando yo llegué, ya hace como un año, un poquito más, esto, vino el proceso de que se aprobó la ley a favor del desahucio y demás, y entonces nos dieron la orden de que teníamos que salir, de hacer el lanzamiento. Entonces me acerqué a las entidades y recibí ayuda de la comunidad, ¿eh? Desde ese punto de vista, que vieron mi situación. Y entonces yo poco a poco, con esfuerzo propio, pude lograr de ir saldando la deuda, porque era un problema de impago, porque precisamente Manuel tiene una pensión muy baja que no le permite esto, el momento de lograr todo el objetivo, que es pagar todo a vivir por haber. De hecho, él a veces se cae. Entonces, su problema de salud es agravante. ¿Entiendes? Claro. Lo que pasa es que ya yo estoy aquí, entonces pongo un poquito más de asunto. Y por eso llegué a todas las entidades pertinentes, el abogado, al club este, a la asociación esta Saforaui, uh-huh, que me ayudaron con el trabajo, pues tuve este apoyo.
0: Muy bien. Nuris, claro.
2: Me siento insegura precisamente porque como todavía estoy en mi proceso de papeles, me siento así que pienso que algún día entonces no puede llegar. Entonces espero que mi caso sea de estudio y de análisis porque precisamente soy una Mari Carmen más, uh-huh, un poco más joven, pero bueno, digo que soy una Mari Carmen más porque es un caso más que hay en la sociedad, que hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de darle la oportunidad a las personas, así como nosotros, que nos dimos la tarea de pagar lo que debían. Uh-huh. O
0: de lo que... Nuris, claro, es lo que usted dice, ¿eh? No es una Mari Carmen porque no tiene 87 años, pero es un caso de que una persona está en situación de vulnerabilidad porque no puede trabajar. Entonces, claro, cuando se para el desahucio, Nuris, ¿os dan algunos años de margen, sí, o cómo va eso?
2: Sí, todo ha sido favorable. Todo ha sido favorable desde el punto de vista que nos dieron la posibilidad de estar 7 años más aquí en el piso y nos hicieron el contrato y demás. De hecho, Manuel, porque yo todavía estoy en proceso, que ellos me tienen en cuenta también precisamente porque he enfrentado el problema. Sí, no es que yo sea una Mari Carmen, sino es un caso más que hay en la sociedad. Pero bueno, tengo voz a Mari Carmen porque de hecho ella fue la que, a raíz de todo,
0: Totalmente. Nuris, tenemos un poquito de problemas para escucharte bien, pero bueno, creo que el concepto ha quedado claro. Tenim así también a la Safor. Mike, no sé si encara estás por ahí.
1: ¿Estàs ahí? Sí, estic per
0: vale. Així. Clar, el cas de Nuris el vau portar vosaltres des del sindicat, veritat?
1: Sí, el vam portar nosaltres del sindicat i és el que estava dient al final Nuris, o sea, òbviament no és un cas igual al de Mari Carmen, però també trobem trets molt pareguts. Al final, una persona en discapacitat, no? I Nuris, que està en situació irregular, crec que està casada i que també això ens fa veure que el sistema no sols ens ataca per l'habitatge, també ens ataca a l'hora de necessitar tindre uns papers per poder portar la teua vida endavant al país i tots els endarreriments i totes les pedres que et posen el camí perquè les persones migrants puguen accedir a la residència legal a l'estat espanyol.
0: Totalment. Pues bé, Mike, Nuris, no sé si nos escuches aún. Moltíssimes gràcies a los dos. Moltíssimes gràcies. I que vaya muy bien. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Adéu, adéu.

0: I sona esta cançó, i ja saben que és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja a Gandia, en la platja nord. Avui ens atén Vicente de Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada. Belmonte, ens escoltes? No sé què passa últimament en la cobertura i a Boreta Mar. A veure si intentem recuperar la connexió, companys.
1: Bona vesprada.
0: Ara. Belmonte, sí. Bona vesprada, ara sí. Escolta, com està la bandera per allí?
1: Avui és un dia esplèndid, conforme portem els dies en darrere ploguent i això, però avui un dia més bo que els altres. Avui tenim una bandera verda, tenim una afluència de gent d'un 30%, temperatura i de l'aigua de 24 graus i un vent que està bufant entre el gregal i el llevant. Un dia, de moment, esplèndid per poder vindre-s'hi a disfrutar.
0: Que bo, i més de cara a este pont, que segur que este bon temps ens acompanya i s'agraeix ahir a la platja. Belmonte, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: I de cara a este pont, que ens setem demà i fins al dilluns també, tenim una ben completa programació de les falles a la mar, amb mascletà, passacarrers, plantar i cremar de la falla, un bon tas de les nostres festes per excel·lència a València i també a Gandia, com no. Francisco Martínez, president de la Federació de Falles de Gandia, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Cèlia.
0: Desgranant-nos un poquet que teniu preparat per aquests dies, que és el que podrem veure.
1: Ostres, pues mira, des d'avui que ja es fa la plantada del monument fins al dia 11, que és la crema, sí. Tenim

0: activitats, inclús a destacar de la hi haurà unes visites guiades per a tot el que tinga gust d'apropar-se a veure el monument, des de professionals que explicaran el concepte i el perquè dels monuments, inclús de la crítica que porto.
1: Molt bé.
0: El dia 11 farem ja el passacarrer, com tu has dit, a les 8 de la vesprada. A les 9 serà la mascletà i a les 9 i quart cremarem el monument. Des de un tas, com tu dius, perfecte per a que tot aquell que no conega la nostra cultura tingui la possibilitat de conèixer-la i que ja la conegui de gaudir-la.
1: Totalment. Clar, és que això és el que anava a dir. És un bon moment, no?, per desestacionalitzar també aquestes falles, portar-les a la platja en ple pont d'octubre, on poden veure pues, tots els visitants que vinguin.
0: Sí, és una iniciativa que es va tenir en un principi, l'executiva nova pues, van decidir donar-hi un suport fent l'acte més lluït en el que aportarem la nostra indumentària i participar en les falles en tota la indumentària nostra que es veguera i que donarà un poc més de colorit a la proposta inicial, enriquint-la, si cap.
1: Totalment, Francisco. Mira, vull que escoltes això perquè estem parlant de que els turistes vindran en el pont, però clar, avui ja està plantant-se aquesta falla i avui ja n'hi ha turistes, escolta.
2: Nos ha sorprendido ver aquí una falla en medio de la avenida esta, porque no sabíamos que aquí se celebraba nada así. Pero bien, muy bonita, sí, esto es todo lo que sea fiesta, estupendo.
3: Y eso precioso, a mí me parece estupendo. Sí, es la primera vez que veo la falla, es artístico.
4: Llevamos unos cuantos años, creo que 3 o 4 años, que lo vimos por primera vez, que tenían un torito muy bonito. Fue una noche muy bonita, fuera de fallas, 12 de octubre, pues, está muy bien.
5: Yo soy de Suiza y nunca había visto las fallas, pero parece muy impresionante y estoy muy contenta de poder verlo este fin de semana. Me parece un poco triste, la verdad, que hay que quemarlo, pero bueno, así lo disfrutamos estos días.
6: Yo también soy de Suiza y tampoco nunca lo he visto. Pues muy bonito, pero también muy triste que se quema después.
3: Yo creo que es una tradición que, bueno, pues como todas las tradiciones. Yo estoy bien, o sea, estoy de acuerdo. No me parece mal.
1: Pues totalmente, ahí teníem esos sí, turistes, sí. Francisco, clar. Molta gent no ho ha vist mai i es queden impressionats. Imagina si vingueren en temps de falles, en març,
0: Sí, home, seria impressionant l'oferta de monuments i d'activitat fallera en Gandia és impressionant. Es rivalitza a una altra escala en València, perquè tenim una oferta molt gran. I, a veure, si escoltar aquestes declaracions donen pues, un poc de claritat i de força a la iniciativa que s'ha tingut de muntar aquest monument de la setmana de la setmana fallera perquè pugui arribar a més gent.
1: Vosaltres també parleu en els turistes, no sé si, clar, estareu per allí tots aquests dies, no sé si vos arriben les opinions de dir, ostres, pues no ho havíem vist mai.
0: Jo estic ara mateix així al País del Monument, escoltant a la gent i participant de lo que és el muntatge, sí.
1: Vale. I de cara als fallers d'ací de Gandia, vosaltres, com ho viviu estos dies de falles de la mar?
0: Pues mira, pues de categoria, perquè és un dia que recolza la iniciativa que es va tindre ja fa temps, de l'activitat que es fa el 9 d'octubre, que són les Fideuades, i això pues, acaba de redonir un cap de setmana molt potent d'activitat fallera. Un motiu més per trobar-nos.
1: M'agrada això que has dit de les Fideuades, clar, demà, el dia 9 d'octubre, teniu les Fideuades de les falles, no?
0: Sí.
1: Conta'ns això un poquet. Sí.
0: Bueno, pues ya, en el seu origen eren paelles, però bueno, acabar de pegar una volteta així i van dir, ostres, que millor Fideuà, que al final és la seva identitat de la nostra ciutat, i ho van convertir a Fideuà, i és una activitat que té prou de ressò en el món faller, té prou, la gent s'involucra prou. Pese a que l'activitat fallera avui en dia és impressionant, totes les falles tenen activitats durant les cap de setmana. Res, es farà en front del pàrquing de l'Orient Merlin, vale. I està convidat tot el món que vulgui vindre, està convidat, si no a sopar paella, pues, fideuà, a l'activitat que després farem un poc de festeta i un poc de compolleta.
1: Molt bé. Ah, però podem anar qui vulguem, no fa falta ser
0: clar,
1: fallero.
0: Clar.
1: Ah, vale, vale.
0: Tota l'activitat que muntem està oberta a la ciutadania. De fet, està treta del centre i per no molestar la gent i que el que vulgui participar de l'activitat pugui arribar i gaudir-la sense ningú problema.
1: Molt bé. Escolta, que també esta visita guiada, este monument té visites guiades.
0: Sí, sí.
1: O sea, que s'explicarà un poc què és el que es pot veure i tot això.
0: Clar, clar. Tots els dies a les 6 de la vesprada, jo dic, ja no només per a la gent de fora, sinó per a la gent de la ciutat, que vull dir, per un moment, que crec que és un moment molt digne. L'aposta del monument que plantem ací ha anat en creixent i estem plantant coses que són molt, molt dignes. Tenim en compte que està en data complicada perquè els artistes puguen abastir i donar una resposta en condicions. I sí, és curiós, perquè moltes voltes el proper món faller desconeix algunes de les parts del monument de com funciona. Paga la pena apropar-se i participar de les visites guiades. Són els 3 dies de 6 a 8 de la vesprada, perquè n'hi ha marxa horari perquè pugui apropar-se tot aquell que tinga gust de veure. I el turista, per suposat, pues, vendre el nostre producte,
1: claro.
0: I presumir d'ell, sobretot.
1: Francisco, mira, ja que estàs parlant dels artistes fallers, que ja tenen prou feina durant tot l'any per preparar aquests monuments en març, però que trauen un huequet per estar fallà a la mar, pues és que hem parlat amb l'artista faller David Sánchez. Escoltem-lo. Uh-huh.
7: Es una falla que nos hace ilusión un poco al cuidado del mar y cómo lo debemos proteger para poder seguir disfrutando con él. Tenemos un sol y una luna que nos hacen referencia al centro y tenemos lo que es la ballena principal que nos hace memoria de todos los consejos que tenemos que hacer para cuidar el mar y sus playas y poder disfrutar de ellas. Esta falla está un poquitín inspirada en un remix entre fallas y hogueras, un poco un remix de una hoguera de Santa María de este año que ganamos el primer premio con ella y en Alicante. Llevamos unos años que estamos un poquitín acostumbrados a un remix de plantas con la dana o con el COVID, entonces venimos de unos años ya que plantamos falla ya cualquier época del año, pero la verdad es que pues está muy bien, un día soleado, súper guay, un sitio súper chulo delante del mar, así que disfrutando del día de planta.
1: Pues Francisco, tú que estás allí, ¿la has descrit bé, esa falla?
0: A la perfección de Domenés, convide a la gent, claro, a que s'apropi, perquè val la pena. Les paraules no són suficients.
1: L'imatge
0: val més que mil paraules, i ja dic que és un moment molt, molt, molt interessant per a veure.
1: Ho hem fet precisament per això, perquè la gent ho sent que diga, ostres, pues vaig a veure-ho per a saber exactament què és el que hi ha. Exacte. Francisco, moltíssimes gràcies. Repassem un poquet així els actes més principals, perquè teniu un passacarrer. Quan és el passacarrer?
0: El passacarrer és el dia 11,
1: el diumenge.
0: No, és diumenge, sí.
1: Sí.
0: A les 8 de la vesprada serà del Club Nàutic, fins al carrer Vicente Calderón, on es fa la mascletà, que serà a les 9.
1: Vale.
0: I a les 9 i quart, tenim al costat de la mascletà, està el monument i es procedirà a la crema.
1: A cremar-lo. Molt bé, pues moltíssimes gràcies per atendre'ns, a gaudir d'estos dies i a fer bo cap a falles.
0: Gràcies,
1: Francisco.
0: Adéu.

0: los cuatro.
1: I altra de les cites que tenim ací a les Afores de Pont d'Octubre la tenim a Piles, i és la primera edició de la fira gastronòmica El Pileret i la Pilereta. I aquest nom té història, eh? Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns, primer que res, aquest nom, que és el Pileret i la Pilereta dels habitants, no?, de Piles.
2: Sí, eh?
1: Però és en diminutiu.
2: Sí, els Pilers i Pileres. Pileret i Pilereta, el nom ve perquè es tracta de un trosset de menjar, algo xicotet. Vale. I per això vam intentar que fora molt autòcton i per això el nom de Pileret. A l'entrepanet salat i pilereta a la coseta dolça.
1: Vale. I què podem trobar en esta fira gastronòmica?
2: En esta fira gastronòmica, que és la primera que fem a Piles, sí, que és un concurs, podem trobar, sobretot, diversió, podem trobar música, podem trobar animació, podem trobar també animació infantil i, com no, la música en directe que ens portaran dos grups afamats de la Safor.
1: Que quins són?
2: Un dia és Sin Comentarios.
1: Ah, que guai, m'encanta.
2: I l'altre grup és Zambra.
1: Zambra, que són els que són així més rumberets,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, molt, sí, sí.
1: Molt xulos.
2: I podem trobar, a banda de tot això, pues, molta diversió i bona gastronomia. Bona gastronomia perquè es tracta d'una gastronomia local. Tots els comerços que han decidit participar a la fira són comerços locals. I a banda d'això, també dir que utilitzaran productes de proximitat, o bé del nostre poble, de la nostra comarca o de la comunitat.
1: Vale. A veure si jo ho estic entenent bé. N'hi haurà com estants dels comerços locals.
2: Sí.
1: Nosaltres podrem apropar i provar, no? Comprar ahir el que vulguem, mentre sí, escoltem bona música.
2: Sí.
1: Ideal. I n'hi ha un concurs també.
2: Sí. Entre els 6 comerços que participen, n'hi ha un jurat que farà la cata el dissabte, dia 10, a les 9 de la nit. I a les 10 de la nit es diran quin és el Pileret 2026 i quina és la Pilereta 2026.
1: Que guai. I és que això de la Pilereta, el dolcet, que és un dolcet tradicional de Piles o com va això?
2: Li hem dit el nom de la Pilereta i serà un dolcet que hauran d'inventar-se cadascú dels 6 participants.
1: Vale, però tenen alguns criteris que han de seguir, alguns punts...
2: Sí, els criteris que han de seguir és que, el que t'he dit, productes de proximitat.
1: Vale, és l'únic, eh?
2: Sí.
1: L'únic criteri.
2: Sí.
1: Producte de
2: proximitat.
1: De proximitat.
2: Sí.
1: Molt bé. I escolta, quins productes voleu promocionar a Piles? Què teniu allí?
2: Sobretot, sabeu que tenim taronges.
1: Vale.
2: Sobretot també tenim productes de l'hort com ara la tomaca, la ceba i altres més que jo ja no vaig a desvelar perquè si no ja dia... Jo les propostes gastronòmiques de cadascun dels 6 comerços les he vistes.
1: Ja les has vist?
2: Les he vistes.
1: I les has tastat?
2: No, les he tastat. He vist perquè envien a l'Ajuntament la seva proposta, quin és el material per elaborar-la i a banda d'això els productes que puguen tindre algun tipus d'al·lèrgia, d'acord? Mm-hmm. I és per això que ho hem vist, però clar... Nosaltres tenim aquesta informació privilegiada, que com sempre no podem desvetllar, perquè demà serà sorpresa.
1: Però els comerços que participen, si se sap quins són...
2: Sí,
1: vale.
2: Sí, sí, sí, sí. Vale. A més, en el cartell, no en el primer que van fer enunciador, sinó ja en el segon cartell, ja estan els logos d'estos 6 comerços del poble.
1: Clar, alcaldessa, és la primera edició, per tant no es pot comparar en altres anys, però ha hagut participació, la gent s'ha volcat.
2: A veure, no sabem com va... En els preparatius, sí, és veritat que la gent té molta gana, sobretot els 6 comerços participants tenen molta gana de que isca bé, al igual que nosaltres, que l'Ajuntament, i entenc que com és un cap de setmana que ve molta gent, a veure-mos, com m'heu dit abans, un 85%
1: d'ocupació. Bueno, això és a Gandia, eh?
2: Sí. Sí, en general, a la comarca, perquè no pretenem només que vinga la gent de Piles, que està molt bé que vinga la gent de Piles, i sobretot les coses se van per a la gent de Piles, però també en benefici a la gent de Piles. Entenem que vindrà gent de la comarca i d'altres indrets, ja no només a provar la gastronomia, sinó també a gaudir de la música i, com he dit, del bon ambient.
1: Totalment.
2: Serà un ambient familiar perquè pensa que també l'horari és un horari superbo perquè és des de les 6 de la vesprada a les 11 de la nit.
1: Vale.
2: És dos dies, el dia 9 d'octubre i el dia 10 d'octubre. Llavors, com n'hi haurà en tot moment animació per als xiquets i al mateix temps hi haurà inflables i pintacares i aquestes coses, i al mateix temps estarà sonant la música de gent, per a gent més adulta, pues, pense que podrem gaudir tots independentment de l'edat que tinguem.
1: Totalment, i això per als qui són pares i mares, no?
2: Sí.
1: És un descans, això de poder anar també amb el xiquet i la xiqueta i que puguen ells jugar i passar-se-ho bé.
2: I com no, i com no també podrem gaudir d'allò que sempre tenim, que és la platja de Piles, no?
1: Home,
2: que és la nostra arena, la nostra aigua, que de veritat que està en condicions òptimes.
1: Molt bé. Bueno, de cara al pont ja sabem que les previsions de l'oratge són boníssimes, així que a gaudir d'esta fira. On estarà concretament? No sé si és una carpa. És una carpa o
2: no,
1: són
2: no,
1: estants?
2: No. Són estants de fusta, són casetes de fusta que estaran ubicades en l'entrada de la platja, l'entrada just l'avinguda del mar, un trosset que tenim que és peatonal.
1: Vale.
2: Allí estaran ubicades les casetes. N'hi haurà, la primera caseta serà de tíquets, estan centralitzats tots els tíquets, la gent podrà anar a comprar el tíquet. Recordem que només es podrà comprar amb targeta, d'acord? No en metàl·lic, amb targeta.
1: I això perquè té algun perquè que es pugui dir o no?
2: No, simplement és perquè no manipulem diners i tinguem confusions.
1: Vale.
2: És més àgil el tindre el tema targeta, no molt manipulem bé diners, i després tindrem els tíquets. Cada establiment, tu podràs pagar en el tíquet a l'establiment, i després n'hi ha, al final de totes les carpes de menjar, n'hi ha una altra que és de beguda. Eixa carpa de beguda és de tots els 6 participants, per igual. És a dir, que si anem a fer-nos una Coca-Cola, una cervesa, un refresc, una aigua, computa per a totes les 6 casetes de la mateixa forma.
1: I hem de comprar també tíquets, també.
2: Sí. Val a dir que l'Ajuntament de Piles ha fet un gran esforç amb el muntatge d'aquesta fireta, perquè a banda de que volem promocionar el comerç local, en este cas els hostalers i forners, tenen una ajuda important de 500 euros cada membre que ha participat.
1: Ah, que bé.
2: Sí.
1: I clar, indirectament també, no només els comerciants, bueno, els hostalers en este cas, sinó també tots aquells que fan la verdura, no? La fruita i la verdura de proximitat, que a més també estan reconeguts en este,
2: sí,
1: en este festival.
2: Ja no només la fruita i la verdura, també els carnissers.
1: Ah,
2: donen alguna pisteta. O els pescaters. Vaja.
1: Vale. Ho deixem a ir a l'aire.
2: Sí.
1: Pinta molt bé,
2: sí.
1: Alcaldessa, la veritat és que...
2: Sobretot pense que farà molt bona olor.
1: Això també. I molt bon gust, també.
2: Sí. I bon so, perquè hi haurà bona música, llavors tindrem tot.
1: A quina hora més o menys aniran els grups?
2: Els grups actuaran sobre les 8 de la vesprada.
1: Vale.
2: Però ja t'he dit que podem estar des de les 6 de la vesprada, perquè començaran els pintacares, els inflables, a tot això tenim música en directe d'un disc jockey que estarà des de les 6 a les 11. En l'interval, no estarà en l'interval que estan els grups de en directe, però tot l'altre interval de lo que és la fira, sí.
1: O sigui, que ambientació musical hi ha en tot moment,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Pues, ja ho saben, a Piles, demà i després demà, el dia 9 i el dia 10 d'octubre, aquesta primera edició de la fira gastronòmica El Pileret i la Pilereta, i a veure què guanya. Però bueno, ja hem guanyat tots, no?
2: Sí, hem guanyat tots, ja no només els hostalers, sinó que pense que tot el poble de Piles hem guanyat. Si em permets, a mi m'agradaria agrair als tres membres del jurat que venen a ajudar-nos, a donar-nos un cop de mà, perquè ells ja tenen més experiència, donar-los les gràcies des d'ací.
1: Qui són, es pot dir, no?
2: Sí.
1: Ah, vale.
2: Sí, són tres.
1: M'ho vas dir a mi també, eh?
2: Sí. Comencem per el president, que és Mario Gorsiu, que és el president de d'Oliva, de la Societat Gastronòmica d'Oliva, d'acord?
1: Vale.
2: Després està Purín García, i el que coneixeu també segur, que és Pepe Cotaina.
0: Per supost, molt bé.
2: Pues, això per un costat me deixes per fa de soles
0: sí,
2: i donar les gràcies, com no, també als sis comerços locals de Piles que s'han atrevit a esta iniciativa, a tirar-se de la moto juntament a nosaltres, que són Ona City, Sofí Gourmet, Glòria Mar, l'Espinaix, Bar L'Encontre i les Delícies.
0: Vamos, delícies som les que trobarem allí en esta fira gastronòmica. Moltíssimes gràcies, Cristina Forneta, alcaldessa de Piles, moltes gràcies. Gràcies, com has dit, als comerços. I moltes gràcies també, de pas, als nostres oients, que segur que ja aniran. Pues, gràcies anticipades per anar allí i fer un èxit esta primera edició de la fira gastronòmica.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: I ja saben que si sona esta cançoneta tan alegre i tan animada és perquè arrenquem l'agenda cultural. I avui l'encetem dedicant-nos a la programació entorn a la història medieval i a Jaume I, en commemoració als 750 anys de la seva mort. És una programació que se celebra ací a Gandia. De fet, ahir ja va haver un acte, però avui continua i s'estendrà fins al 30 d'octubre. Esta vesprada hi ha una mostra i conferència entorn al Bairén. I l'exposició serà a càrrec de l'arqueòleg Joan Negre. Joan, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Fèlia.
0: La vall de Bairén a les vespres de la conquesta feudal. És així?
1: Exacte, sí. Esta vesprada el que farem serà primer veure un poc materials que hem recollit durant estos anys a diferents punts de la comarca de la Safor, l'antiga vall de Bairén, uh-huh. I també després farem una xerraeta molt divulgativa, molt propera, oberta totalment a tot el món per a que vinga i que entenga un poquet millor quina era aquella societat que n'hi havia a la nostra comarca, a la vall de Bairén, abans que arribara Jaume I, just abans que arribara Jaume I, ja que enguany celebrem els 750 anys de la seva mort, però també els 750 anys de la mort de l'Arrac, que va ser el gran enemic, opositor de Jaume I, el que va intentar defensar aquelles restes de l'Àndalus que quedaven encara en les comarques centrals i que van intentar resistir-se al naixement del Regne de València. Finalment van fracassar, però eren la mostra un poc d'aixòs quasi 700 anys d'història que estaven per vindre a la nostra comarca del món islàmic, a la nostra comarca, i d'aixa història, aixes tradicions, aixa cultura, aixa gastronomia que encara avui en dia conservem.
0: I es conserven aquestes restes?
1: Sí, a veure, tenim moltíssimes restes a la comarca d'aquell període.
0: Abans de
1: Jaume I. Les més evidents són els nostres castells. Els castells de la Safor són castells d'època andalusina. El castell de Bairén és la capital de la comarca, però també tenim el castell de Borró, a Ròtova, el castell de Palma, que graciosament està en Alfauir, tenim el castell de Vilallonga, el castell de Rebollet a la Font, tenim el fortí d'Almiserat, que és el fortí de Vilella, tenim diverses fortificacions que són d'aquest moment anterior a Jaume I, però també tenim moltes alqueries i molts llogarets que tenen restes d'aquella època, com per exemple el que a mi sempre m'agrada destacar, que és el de Xeresa, l'antic nucli de l'actual Xeresa, que ens ha aportat tantíssima i tantíssima informació i que esta vesprada repassarem a fons amb moltíssimes novetats que fins ara no havíem explicat de manera oberta a tot el món, perquè són investigacions molt recents que just ara estem acabant.
0: I ens pots avançar alguna d'aquestes novetats o ens haurem d'esperar esta vesprada, Joan?
1: No, Dana, heu de vindre perquè jo crec que serà molt interessant. A més, veureu molts elements, molta ceràmica que hem preparat per a aquesta exposició. Sobretot en esta exposició que ha treballat a seu Carles Miret, que és el nou arqueòleg municipal de Gandia i director del Museu Arqueològic, i Maria García Quintanilla, que és la restauradora, conservadora, restauradora del museu. Ells dos han sigut els principals artífecs de posar totes aquestes peces. Però, clar, com provenen també d'excavacions que jo he dirigit i que hem portat endavant, jo també he ajudat, t'he col·laborat, i esta vesprada presentaré els materials que vam descobrir en aquell moment. Però de novetats n'hi haurà moltes, perquè és que només en les excavacions darreres al castell de Bairén, ja vos vaig comentar en el seu moment, hem trobat una varietat de fruites que no s'havia documentat mai a la comarca. Sabem, per exemple, que en època andalusina arriba per primera vegada a les nostres terres el gingoler. Això d'estar més content que un gingol, pues ve precisament d'un fruit que va arribar en aquell moment ací a la vall de Bairén, i com eixa fruit, tantes altres novetats que van arribar, cereals que el primer lloc de tota la península Ibèrica on arriben, com el mill perlat o el sorgo, el primer lloc on arriben va ser just ací. Són les restes més antigues que coneixem d'aquest tipus de cereals africans que arriben en aquest moment, i moltes més coses que esta vesprada vos expliquem més calma.
0: Perfecte. Clar, Joan, jo recorde, i m'agrada perquè ha remarcat això de Xeresa, i vam parlar, no fa molt, en aquest descobriment, no?, de que les dones també feien feines, treballs forçosos, no?, al camp.
1: Sí, clar, és una de les línies més interessants que tenim de recerca. Quan vam estudiar el que serien els esquelets, els cadàvers d'aquella població que va ser enterrada fa 1000 anys quan van morir, hem pogut documentar que tant homes com dones tenien lesions molt similars fruit del treball dur en el camp, no treballs forçats, perquè ningú les forçava, sinó que al capdavall el treball en el camp per a sobreviure, per a poder menjar, era un treball de família. Tota la família s'havia d'involucrar. Dones, homes, ancians, xiquets, xiquetes, estaven tots presents en aquesta cadena de treball. I tenim, avui farem un repàs molt a fons sobre totes les facetes en les quals les dones érem protagonistes, perquè no només acaben els treballs del camp, sinó que també continua en els treballs de l'artesania, en els treballs domèstics i sobretot en les cures, és a dir, cuidar de la gent que estava malalta, de la gent que necessitava un recolzament perquè no tenia dents i algú els havia de preparar el menjar especialment per a ells. Són treballs que tenim documentat, que són exercits principalment per dones i són treballs que moltes vegades queden un poc amagats, ocultats, i avui anem a discutir-los com a part imprescindible.
0: Que guai. Molt bé, Joan. Pues esta vesprada anirem per a no perdre'ns res. Recorda'ns l'hora i el lloc on podem anar.
1: Doncs a les 7 en el Museu Arqueològic de Gandia, en el carrer de l'Hospital, farem la presentació d'eixa nova i xicoteta exposició i després a les 7:30 farem la xerrada immediatament a continuació.
0: Molt bé, pues no n'hi ha millor plan per a esta vesprada que anar a conèixer pues, tota aquesta història medieval, no?, que ens rodeja. Moltíssimes gràcies, Joan.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: ¿Qué tal? El Sen Doche i els bombers han actuat este matí davant d'un niu de vespa asiàtica, aparegut a la part alta d'una vivenda de Gandia. Els propietaris de l'habitatge han alertat al Sen Doche quan han detectat el niu sobre el que estaven actuant operaris de l'empresa CTL. Per les característiques i la mida del rusc, tot feia sospitar que es tractava d'un niu de vespa asiàtica, cosa que s'ha confirmat a última hora. Es tracta, doncs, de la primera presència d'aquesta espècie invasora confirmada a la nostra zona. Recordem que la vespa asiàtica és perillosa i afecta principalment les abelles de la mel i altres insectes per alimentar les larves. Es pot tornar agressiva contra éssers humans, mascotes i animals si se sent amenaçada o es molesten els nius. Davant d'aquesta important novetat, parlem ara amb el biòleg Jesús Vilaplana. Estem parlant de la presència per primera vegada, a més que tinguem constància, així en la comarca de la Safor s'ha detectat un niu de vespa asiàtica. Sobretot, què significa això? Quina importància té el detectar la presència d'aquest insecte així en la nostra comarca?
3: Bueno, és un insecte que, sobretot en la zona nord de la península, ja s'havia estès prou i era qüestió de temps que arribara a les nostres terres. Entonces, és una espècie oriunda de l'est d'Àsia i ha plegat així a Europa i sembla que va ser per primera vegada en el sud de França i d'ahir ha anat colonitzant altres països. Entre ells pues, ha baixat cap a el Mediterrani i ja s'hi troba en algunes comarques. És una espècie pues, exòtica, invasora, i quan s'introduixen, pues, lo que fan és competir per el nínxol ecològic en les avespes autòctones. El que passa és que en aquest cas és una vespa d'un tamany molt més gran als que nosaltres tenim i té un factor clau, i és que és una gran depredadora d'abelles, les abelles que són els productores de la mel. Per tant, és un greu problema per als meleros perquè, clar, entren a les colmenes i fan destrosses. A banda, pues, és un animal prou gran, és molt agressiu, és a dir, ataca a les persones o als animals, ataquen en grup, i al ser molt gran, la seva picada té una quantitat de verí molt més alta que una vespa autòctona, amb tots els problemes que això pot comportar. Segons diuen, pues, equivaldria a la quantitat de verí que pot inocular a el que serien 5 o 6 picades d'una vespa autòctona. Amb tots els problemes que pot ocasionar de dolor o d'al·lèrgies per a aquelles persones que són també especialment sensibles.
2: Jesús, evidentment, quan es detecta un niu d'aquestes característiques de vespa asiàtica, és necessari avisar les autoritats, en aquest cas avisat a la policia local, i el següent pas es dona part, no?, a altres administracions. Quin és el pas que es dona, Jesús?
3: Sí, sobretot a les autoritats locals, i en moltes comunitats el que ja n'hi ha és un servei d'eliminació, perquè, clar, necessites uns tratges especials per a poder acostar-te al niu i poder-lo

0: aplicar algun tractament en insecticides, en foc, el que siga, perquè, com he dit, és molt agressiva i ataca la persona que estiga a prop. N'hi ha que donar part, n'hi ha que donar part a les autoritats locals i a les autoritats locals, pues, en el seu cas, ja passaran este avís a les autoritats autonòmiques, a la conselleria corresponent, perquè no sé, en el cas de la Generalitat Valenciana, si ja n'hi ha un servei de reeducació, suposo que sí, però per a erradicar estos nius que poden ser perillosos, sobretot quan estan en les proximitats de zones habitades.
1: En este cas s'ha detectat este niu, però és lògic pensar que n'hi hagués més en la nostra comarca. No, probablement no siga l'únic que pugui haver-se donat, no? Que estigui donant-se en esta situació.
0: Sí, clar. Pot ser. Primer, no, encara no era molt, la seva presència no era molt evident, no era molt nombrosa, i, però ja dic que era una qüestió tan sols de temps que arribaren. Sí, que en altres, el que ha passat i el ràpid que s'ha estès en altres comunitats era també previsible que ho fes així.
1: Jesús Vilaplana, biòleg, i en este cas ens ha donat una lliçó magistral de què suposa la presència, sí, en este cas de la vespa asiàtica. Moltíssimes gràcies per tot, Jesús.
0: A vosaltres.
1: I la Fira i Festes de Gandia i el Tió de la Porra han estat declarades com a Festa d'Interès Turístic Autonòmic. La distinció, otorgada per la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, posa en valor una celebració amb més de 7 segles d'història i un dels elements festius més característics de la ciutat. Ho ha anunciat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ha assenyalat que aquest reconeixement és un orgull per a tota la ciutat i també el primer pas per a que sigui declarada Festa d'Interès Turístic Nacional, que és l'objectiu de l'Ajuntament de Gandia. Escoltem a l'alcalde Prieto.
2: Acabem de rebre esta resolució per la que se considera i se cataloga a la Fira i Festes de Gandia i al Tío de la Porra com a Festa d'Interès Turístic Autonòmic. Un reconeixement a tots vosaltres, a tota la ciutat. Sabeu que el Tío de la Porra i la Fira i Festes són dels elements identitaris més importants i de més orgull que tenim els qui som de Gandia. I és el primer pas per a que siga declarada Festa d'Interès Turístic Nacional.
1: I més enllà d'aquesta anècdota, ens centrem ara en el llarg pont festiu que inclou el 9 d'octubre i el Dia de la Hispanitat. L'excusa perfecta per a fer una escapada i on les platges de la Safor esperen una important afluència de visitants. Repassem els diferents sectors implicats. Comencem amb els hotels, que presenten en estos moments unes reserves del 85%, tot i que confien que les últimes hores la demanda fins i tot repunte al 90% a causa de les bones previsions meteorològiques. Són dades que ha donat el president de la patronal hotelera de la Safor, Lluís Rodríguez de Riviera, que situa els percentatges en una línia semblant a altres anys.
3: Con esperanza de que con este buen tiempo seamos capaces de vender esa última hora, las últimas unidades, pero bueno, con una buena base, pues en torno al 85%, que entendemos que será la, o que ahora mismo es lo que tenemos en los libros ya reservado, pues confiando en que tengamos con este buen tiempo ese pico que nos permita alcanzar quizá el 90% el fin de semana.
1: Pese a Rodríguez de Rivera se ha referido a la tendencia que se observa en las últimas temporadas turísticas de allargar la campaña fins al setembre, fins i tot a octubre, sobretot perquè es manté en un temps raonablement bo que permet a certs turistes gaudir d'unes vacances amb un cost menor al que tendría en ple mes de agosto.
3: La temporada estaba llegando ya a finales de septiembre y bueno, pues este año vemos que ha permanecido esta tendencia. Pues bueno, entendemos que en parte se debe a un desplazamiento de la demanda en base al precio. Hay gente que julio y agosto pues les parece demasiado caro y por lo tanto están viniendo en septiembre, donde el tiempo está acompañando, está aguantando.
1: També són òptimes les previsions al sector dels càmpings. La portaveu de l'agrupació de càmpings, Juana Peiró, assenyala que l'ocupació en bungalows és del 90% i les parcel·les ho tenen ple. Aquest pont festiu acudeix sobretot gent procedent de la Comunitat Valenciana als càmpings, encara que ja els han entrat visitants estrangers que aprofiten el bon temps per allargar la temporada.
4: I més un pont, com enguany cau molt bé, que cau divendres i dilluns, doncs ho tenim ple, tenim un de bungalows, tenim el 90% i de parcel·les el 100%. Està tot a tope. Principalment de públic de la mateixa Comunitat Valenciana, que agarren els 2 dies festius. Encara mos queda algú de Madrid, Madrid i també hemos entrat ja estrangers, 5 holandesos, algun alemà i molt de francès. Tant així va passar també un mes, que s'ha allargat un poquet el tema i com fa bon temps, pues la gent ha vingut també ja de vacances.
1: Precisament les bones previsions meteorològiques estan darrere de la important arribada de propietaris particulars que tenen un apartament turístic. Ho ha indicat el president d'Aloga, Paco Clés.
5: Previst que hi ha una ocupació gran en el sector dels apartaments turístics, sobretot els que són a nivells de particulars i d'empreses que no tenen apartaments que es dediquen a lo que és el lloguer de xicots de la universitat. Jo he parlat amb companyes que sí que tenen lloguers a este pont i la veritat és que estan cobrint-ho quasi tot. Serà un pont important. Va a basar-se molt en l'horatge que vaig a fer.
1: També contem amb moltes reserves i al restaurant, sobretot de gent procedent de l'interior de la Comunitat Valenciana, que aprofiten com no per fer una escapada, tal com ha explicat el president dels hostalers d'Estisafor, el xef Amadeu Faus.
6: Que molt bones. Jo pense que pareix que va ser un bon pont, perquè la temperatura, si mos respecta, ja està notant-se, que ja estan fent-se reserves de la província. Hi haurà molta gent, sempre fa el mateix, no? Intenta fugir una miqueta.
1: I canviem ara de tema. Gandia ha commemorat avui el Dia de la Gent Gran. Per este motiu, es llegia un manifest a les portes de l'Ajuntament de Gandia.
7: Muy contenta, muy contentísima, de verdad. Muy feliz. Y son muchos años, pero ahí estoy. Y estoy bien, gracias a Dios. Y he vivido guerras que he pasado por España también, de muy malo y muy bueno. De todo.
1: Era Pilar Vila Cessé, una dona veterana de 104 anys que ha protagonitzat en aquesta ocasió l'acte i que assegura que ha viscut de tot. Una commemoració que, per desgràcia, coincideix amb una notícia que és portada d'àmbit nacional, la mort de Mari Carmen, la dona per gran a qui han convertit en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge digne. Mike Pallà, del Sindicat d'Habitatge de Gandia, ha explicat que un cas paral·lel al de Mari Carmen no s'ha produït a la ciutat, però sí d'altres, en què es violenta els llogaters.
8: A veure, de gent gran específicament, no, pues sí que no hem tingut casos igual al de Mari Carmen, però sí que trobem, diguem, casos que també pateixen la violència del sistema de l'Estat.
9: Radio Gandia. Cadena Ser.
10: Proinveni. Venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas. Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni. Con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web. www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas, ininterrumpidamente.
11: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
12: Che, se ha acabado la fira, pero la fiesta continúa en Auto Almenar. Después de disfrutar de la fira y festes de Gandía, toca volver a la rutina. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que estrenando coche? Porque en Hyundai Almenar seguimos de celebración con el Hyundai Tucson N-Line por solo 31.500 euros financiando. Así que ya sabes, si durante la fira no te dio tiempo a pasarte, ahora es el momento. Te esperamos en Hyundai Auto Almenar Gandía, Gran Vía Castel de Bairén 5.
13: Este viernes en la SER, especial No de Octubre. Desde las 9 de la mañana, vive con nosotros todos los actos convocados con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, con conexiones en directo con todos los puntos de interés. En la app y en la web de la SER, el Día de todos los valencianos y valencianas, en el especial No de Octubre. Dirige Jessica Crespo.
14: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos unidades limitadas de Audi listos para ti con entrega inmediata. Descúbrelas en Motor Pacífico Alcoy, Alzira, Gandía, Ontinyent y Xàtiva o en motorpacificoaudi.com.

Ja anem ja en l'agenda cultural i festiva centrant-nos, com no, en els actes extraordinaris vinculats al 9 d'octubre. Per a commemorar la festa de tots els valencians, l'Ajuntament de Gandia ha preparat, a motiu del 9 d'octubre, una programació especial que s'estén fins al 12 d'octubre i que inclou propostes culturals, esportives i festives dirigides a tots els públics. A més de l'activitat de la Mocadora de Sant Donís, que està desenvolupant-se durant estos dies al Passeig de les Germanies, davant de la Casa de Cultura, la programació també inclou Weedy Chows i xa falla turística situada al Passeig Marítim, amb visites guiades al monument i una cercavila des del Centre Social Marcelí Pérez fins a la plaça de la Marina, amb la participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Grau, associacions del Grau i la banda de l'Associació Musical de Grau de Gandia. Ja centrant-nos en el divendres 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana, la jornada començarà amb activitats esportives i la celebració del 5è trofeu Ciutat de Gandia de raspall femení, una competició de pilota valenciana en què participaran 4 dels millors equips femenins. A les 11 del matí, a la plaça Major, tindrà lloc l'acte cívic de celebració del 9 d'octubre, amb eixida de la Reial Senyera de l'Ajuntament i un homenatge a Jaume I, amb la participació del Cercle Musical de Beniopa, el tenor Fernando Climent, el Consell de la Infància de Gandia, a més de l'Escola de Teatre Serrano i el grup de danses La Delica de Gandia. La jornada continuarà amb Xocs a la Mar, un concert de Jorge Gumbau, que presentarà la seva proposta al voltant de la música tradicional valenciana, i el concurs de Fideuà de les Falles de Gandia, que se celebrarà a l'aparcament del carrer dels Carrossers, amb la participació de les comissions falleres i altres col·lectius de la ciutat. A més, durant la vesprada del 9 d'octubre i els dies posteriors, es podran realitzar visites guiades al Monument Faller, amb l'objectiu d'apropar al públic el món de les falles de la mà de professionals especialitzats. La programació continuarà el dissabte 10 d'octubre, amb activitats esportives a la mar. El diumenge 11 d'octubre inclourà un festival de milotxes i també se celebrarà una mascletà nocturna a les 21 hores, al carrer de Vicente Calderón i, posteriorment, a les 22 hores, el sopar Foc a la Mar, organitzat per la Falla Mosquit. I Oliva, els comerços celebren el 9 d'octubre amb una nova campanya de la Mocadora, amb l'objectiu de mantindre viva una de les tradicions valencianes més dolces i al mateix temps fomentar les compres en el comerç local. Fins avui, 8 d'octubre, totes les persones que realitzen les seues compres en els comerços associats d'ACO, l'Associació de Comerciants d'Oliva, podran participar en el sorteig de 10 Mocadoraes. I ens n'anem ara a la Valldigna, en concret a Tavernes, que compta amb una completa programació d'activitats al voltant del 9 d'octubre. Sense anar més lluny, en uns minuts, a les 8 de la vesprada d'avui, 8 d'octubre, s'inaugura la Fira Oktoberfest al Passeig del País Valencià. Li seguirà un concert del grup Sonados, als 8 i mitja. I ja a les 10 de la nit, espectacle Se m'enamora l'alma, tribut a Isabel Pantoja, en la plaça Major. Però el dia gran, sense dubte, serà demà, el 9 d'octubre, amb activitats que començaran des de les 9 del matí amb un desdejuni en la Casa de la Cultura. Una hora més tard, a les 10, tindrà lloc en el mateix espai, en la Casa de Cultura, l'acte institucional. I en acabar, una cercavila fins al Passeig del País Valencià amb els dolçainers i tabaleters del Valldigna. A les 11 i mitja del matí s'ha programat l'entrada a cavall dels reis Jaume I i Violant d'Hongria, acompanyats pel grup de balls populars de tavernes del Valldigna, al Passeig del País Valencià. Al migdia, a les 12, ball de disfresses infantil i espectacle infantil Creixem en Trobadorets, al Passeig del País Valencià. Per la vesprada, a les 5, tindrà lloc la 5a edició de Paella Rock, també al Passeig del País Valencià. I fent també una pincellada respecte als actes commemoratius en altres municipis de la Safor. A Villalonga, el 9 d'octubre se celebra al mateix temps que els Moros i Cristians, amb moltes activitats per a este cada setmana, i sobretot la novetat de la instal·lació d'un castell que hauran de conquerir els festers. I en este repàs esquemàtic també ens centrem en Piles, que celebra la primera fira gastronòmica El Pileret i la Pilereta, els dies 9 i 10 d'octubre. Una nova proposta que naix amb l'objectiu de promocionar la gastronomia, els productes de proximitat i el comerç i l'hostaleria locals. La fira reunirà 6 establiments participants que presentaran les seues pròpies creacions gastronòmiques elaborades especialment per a l'ocasió. Cada participant oferirà una proposta vinculada al concepte Pileret, en la seva versió salada, i Pilereta, destinada a les elaboracions dolces i postres. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol crear un espai de trobada al voltant de la gastronomia i donar visibilitat al treball dels establiments participants, fomentant especialment la utilització de productes locals, de proximitat i valencians. En definitiva, la primera fira gastronòmica El Pileret i la Pilereta pretén consolidar-se com una nova cita dins del calendari d'activitats de Piles, contribuint a dinamitzar el municipi i la zona de la platja fora dels mesos centrals de l'estiu i reforçant al mateix temps la promoció de la gastronomia com a element d'identitat local.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. En la festa de tots els valencians, el 9 d'octubre podrem gaudir d'un bon horatge i, de fet, així continuarem durant tot el pont festiu. Les temperatures aniran lleugerament a l'alça. El divendres, doncs, tot apunta que no passarem dels 22 graus, una sensació tèrmica molt més acorde, com dèiem, a l'època de l'any en què se suposa que estem. Ho deixem així, ja sabem que tornem dimarts 13 d'octubre a les 7:20 amb el matinal a càrrec de la nostra companya Sant d'Albert i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuem ara al calor de la ràdio, al calor con no, de la SER. Adeu.

Et prometo que tot el que faci ho faré per a nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa,

quarta. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins